0: transporte público en la isla. Vamos a escuchar al presidente del Consell d'Eivissa.
1: Autobuses completament nous. És una aposta estratègica per millorar la mobilitat a l'illa d'Eivissa, més transport públic, més transport col·lectiu i menys transport individual. Hem limitat l'arribada de vehicles, per tant, hi havia que apostar per aquest transport públic. I, evidentment, estem treballant en la conselleria per millorar aquest finançament que és necessari per cobrir tot, com dic, aquest dèficit estructural que tenim.
0: Por su parte, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Bortas, reclamaba más recursos, en este caso, al Estado para la protección del litoral de la isla.
2: Reclamant més agilitat administrativa, una cooperació efectiva entre administracions i que els recursos que genera la nostra costa reverteixin també en la conservació i gestió del nostre propi litoral. Perquè moltes vegades les institucions insulars assumim responsabilitats, inspeccionam, gestionam i actuam davant urgències, però continuam depenent de decisions lentes i allunyades de la realitat.
0: Bueno, una conferencia de presidentes que sirvió también para algunos anuncios de la presidenta Marga Proens. Anunciaba la movilización de un paquete social de 15 millones de euros destinados a paliar los efectos económicos y sociales derivados del conflicto de Oriente Medio. Explicaba que estas medidas complementarán el primer paquete económico de 160 millones de euros aprobado recientemente por el gobierno para proteger esos sectores económicos, las pymes, los autónomos ante el contexto de incertidumbre internacional y también el aumento de la inflación. Vamos a detallar esas ayudas, Víctor Guerrero.
3: La presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha explicado que en primer lugar se destinarán 5,7 millones de euros a ayudas directas a familias. Entre las principales medidas destacan el incremento de las becas de comedor hasta los 11 millones de euros, ayudas de hasta 1.000 euros para los gastos de conciliación, entre otras.
4: Mesures concretes, quantificades, àgils, destinades a les famílies, en els col·lectius més vulnerables i en els ajuntaments i en el tercer sector. 15 milions d'euros que se sumen en els 160 milions d'euros ja mobilitzats per pal·liar els efectes de la guerra Orient Pròxim aquí a les Illes Balears.
3: En matèria de vivienda, la presidenta Balear anuncia canvis en els pròxims dies en el programa Alquiler Seguro i també la licitació del programa Construir per Jugar con la cessió de suelo público.
4: Que els propers dies aprovarem la modificació i la millora del programa de lloguer segur, també des de l'experiència i des de les aportacions que han fet les diferents administracions, que també els propers dies ja durem o ja s'aprovarà la licitació del programa de construir per llogar, on posarem sòl públic a disposició per aquesta gran licitació perquè se pugui construir aquest habitatge a preu limitat, aquest habitatge a preu assequible.
3: Asimismo, Proens también ha defendido la necesidad de modificar el reglamento estatal de costas y ha reiterado que el gobierno prevé aprobar antes de este verano el proyecto de ley balear de costas para proteger infraestructuras y edificaciones tradicionales del litoral balear en el ámbito competencial autonómico.
0: Y también más cosas del día. El Partido Socialista, que ha exigido las últimas horas tanto al alcalde de Eivissa como al presidente del Consell y a la presidenta del Govern que den explicaciones sobre el cambio de uso de un local del primer edil para reconvertirlo en vivienda y destinarlo al alquiler. La vicesecretaria general del PSOE en Balear, Rosario Sánchez, que ayer estuvo aquí en Eivissa, ha dicho que con el drama habitacional que vive la isla es muy grave que un alcalde actúe para beneficio propio. Vamos a escuchar a Rosario Sánchez.
5: Per tant, demanem explicacions a l'alcalde d'Eivissa perquè no es pot fer negoci de la necessitat dels seus conciutadans que li han posat la seva confiança en la seva persona per treballar per l'interès general i per fer feina per el problema més important que hi ha a Vila i que hi ha a Eivissa, que és l'accés a l'habitatge. O sigui, el primer de tot és que ha traicionat la confiança dels seus propis votants.
0: También se ha referido a este asunto, se refería ayer a preguntas de los periodistas la presidenta del Govern, Marga Proens.
4: Està en tràmits d'aquesta reconversió. Una vegada el govern rep l'autorització de primera ocupació, nosaltres ja passam a registrar-la com a VPL, i després, quan se fa l'adjudicació a un tercer, que és la voluntat que ha manifestat l'alcalde d'Eivissa, treure aquest local comercial, tal i com preveu la llei, per llogar a un tercer a VPL, ja se fan les comprovacions.
0: Precisamente los grupos municipales del PSOE y de Podemos en el Ayuntamiento de Eivissa han solicitado un pleno extraordinario para pedir explicaciones al alcalde sobre esas supuestas irregularidades. 7:28.

0: SER, la radio.
1: A Eivissa el transport públic es modernitza. Oblida't de l'efectiu. Descarrega l'app Alsa Movie for You, consulta els nous horaris i paga amb targeta per gaudir de tarifes bonificades. Tota la informació també a alsaeivissa.es. Eivissa en bus, fàcil i segur.
2: 900 009 888. El Consell d'Eivissa posa a disposició de la ciutadania Espai Sabina, un servei d'atenció integral a víctimes d'agressions sexuals. Estam a la vostra disposició 24 hores al dia, 365 dies a l'any. 900 009 888. És un missatge del Consell d'Eivissa.
3: Las Dalias presenta el próximo jueves 14 de mayo Alborosi y Sengen Clan, el rey del reggae con raíz jamaicana, mensaje consciente y una energía que conecta desde el primer beat. Viene para que vivamos un directo único que toca la esencia de Las Dalias. Una noche para vibrar, bailar y dejarse llevar. Apertura de puertas a las 8 de la tarde. Entradas disponibles en lasdalias.es y en Ibiza Spotlight. Alborosi y Sengen Clan en Las Dalias. No te lo pierdas, Las Dalias All in One.
0: Cadena SER, el poder de la conversación.

fa 100 anys que va néixer el nostre poeta Blai Bonat. És per això que avui vull cantar un poema seu musicat per en Pere Fons. Estic acompanyada per en Borja Penalba. Hace 100 años que nació nuestro poeta mallorquín Blai Bonat. Por eso esta tarde con todos vosotros, en compañía de tantos amigos, vamos a cantarle un poema suyo que se llama Azules y Rosas Blancas, con música de Pere Fons.